0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: aquest diumenge davant el Mallorca B, ixa última incorporació que vos hem contat, la d'Adrián Ruiz. També ahir en l'acadèmia el juvenil Divisió Honor anunciar un fichatge.
1: Sí, en este cas va ser pues un poc més pronte del d'eixe final de mercat, el juvenil A que continua pues reforçant-se conformant el planter. Encara estem a l'espera de conèixer algun moviment més, però eixa última incorporació que es va anunciar ahir és la de l'atacant senegalès Abdou Salam, el jugador que s'incorpora a la disciplina del juvenil A, 18 anys, una planta imponent i s'espera, no?, que puga aportar molt a l'equip d'Eugé Rivera.
0: Un juvenil Divisió Honor que, al igual que el Mestea, també comença la seva lliga este cap de setmana.
1: Sí, en este cas era com a visitant davant l'Elx, arranca també la Divisió d'Honor Juvenil este cap de setmana i ahí el repte és continuar, no?, el que s'ha fet aquestes últimes temporades, aplegant, guanyant la Lliga primer, aplegant a la Copa de Campions. És un repte complicat perquè hi ha també canvi de, en quant a la confecció del grup i rivals que van a fer que el grup siga més competitiu, però amb il·lusió i amb ambició màxima, com sempre en l'acadèmia.
0: Bueno, pues això en quant ja dic que eixa última hora, el mercat de fitxatges per al Mestalla, per al juvenil, el seu retorn, el seu debut en la Lliga este cap de setmana. El València femení, Víctor, que bueno, ja ha tancat el seu mercat de fitxatges, ja ha començat la Lliga i que ja està preparant el seu segon partit en eixa Lliga F, el seu debut así en el Antonio Puchades, el dissabte.
2: Hoy ha sido el regreso al trabajo para nuestras futbolistas después del día de descanso en la jornada de ayer y efectivamente el objetivo está puesto en el estreno del Antonio Puchades, en el regreso a la Liga F, a la máxima categoría, después de la derrota de la primera jornada frente al Deportivo Alavés. Ya hablábamos de ello el pasado lunes. Ahora las nuestras únicamente piensan en hacer de nuestro estadio un fortín en el cual conseguir la mayor cantidad de puntos para alcanzar el objetivo de la presente campaña. Las chicas de Miquel Crespo, que después de su estreno trabajan centradas en esa posibilidad de doblegar al conjunto de la capital de España. Recordemos el otro día, pues ya vimos sobre el terreno de juego a Yasmín y a Rebeca Elo. En el caso de la internacional por Marruecos, jugando de inicio, Rebeca salió en la segunda mitad después de haber estado presentes en la Copa de África con sus respectivas selecciones. Pendientes también de alguna jugadora que arrastra molestias, a ver si la podemos recuperar, pero ya sabe todo el mundo que este próximo sábado a las 12 del mediodía las nuestras os esperan en el campo principal de la Ciudad Deportiva de Paterna para tratar de conseguir esos primeros puntos de la temporada.
0: Que dir que lo que venim pues fent en les últimes temporades, tant el Mestalla com el València femení, vos ofeirem ixos partits a través de UFC Media Ràdio, els partits del Mestalla, així en l'Antonio Puchades el diumenge i també els partits fora de casa, i el partit del València femení el dissabte així a l'Antonio Puchades. Anem a ficar ja el punt i final o que ha sigut este informatiu del València d'este dimecres 2 de setembre, com l'hem començat, pues en ixa presentació, roda de premsa de l'últim fitxatge del València en este mercat de fitxatges, Harvey Elliott, el migcampista anglès que arriba cedit al València pel Liverpool, que s'ha mostrat ambiciós en la seva presentació dient que espera marcar entre 10 gols i donar 20 assistències i que està feliç de vindre així al València. Portarà el dorsal número 10, el que ha deixat André Almeida, que se n'ha anat cedit al Racing de Santander. Ho deixem així, nosaltres tornem demà en l'informatiu del València. Els que no heu pogut arribar al directe per la web o el canal de YouTube, recordeu que ara este programa queda gravat en l'app i també en el nostre podcast. One station,
3: one nation, multiple clubbing, future generation. Este verano escucha Blue Radio. Radio con aire acondicionado.
4: Qui ha dit que s'han acabat les vacances?

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

anem a quedar-nos amb el dijous 3 de setembre de 2026. 20 són els minuts que passen de les 9 del matí. I però si estem en rigorós directe, oferint-te ara 100% Radio Fórmula fins les 10. I després de 10 a 2 amb el 100% peticions. És a dir, que el matí promet. El matí és nostre en la sintonia de Blue. Acompanyant-vos, Jessica Mesa. Un plaer passar-lo amb vosaltres. Fins les 10, el 100% Radio Fórmula compta amb el patrocini de G-Sport. Prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Si tu eres deportista, si un dels teus objectius d'este nou curs és fer un poc més de deport, cuidar-te, confia en G-Sport per a vestir-te. Prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I tot fet així. G-Sport. Tenim a Xàtiva a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Visiteu la web i veureu tot el que vos ofereixen. gsport.es. Agafem la premsa. És dijous i ja tenim per ací el llistat dels discos i de les cançons més venudes en l'última setmana a Espanya. De seguida cotillem en este apartat. Però abans, efemèride, que ens agrada sempre felicitar algun cantant. Avui felicitem el cumple a Stefan Kendall Gordy. Bueno, pues el coneguem per el seu nom artístic, Red Foo. Tal vegada per el nom no, però si vos dic, si vos descric un poc com el van conèixer, bueno, pues era un personatge que apareixia així, amb el moño a lo afro i amb un tanga molt sexy, fent moviments així un tant estrany. Ara ja sí, veritat? Bueno, pues Red Foo va néixer a Los Angeles, Califòrnia, els Estats Units, tal dia com avui, però del 75. És cantant, compositor, raper, productor, DJ, ballarí i tenista professional. Nosaltres el vam conèixer en 2012 gràcies a la formació Ellen Fao. Bueno, pues una formació que hi compartia amb el seu nebot, Sky Bru. I en aquell 2012 van arrasar, però a nivell planetari, amb este loco, sexy and you know it. Anem a recordar-lo.

descanses que estan sonant per ací i tots a més d'importants perquè estan d'actualitat, perquè són èxit, és que també són superventes. Ha sonat per ací, per exemple, Rosalía, Aitana, Ariana Grande i

0: Temes de molta complicitat que han compartit estos dos, Karol G i Bruno Mars. Bueno, pues unes fotos que s'han fet per a celebrar l'èxit en la bona acollida que ha tingut este tema, Still. Bueno, pues una balada que sona així com si fora molt velleta, veritat? Bueno, pues no, és nova, eh? Karol G la incluís dins del seu nou àlbum. No me arrepiento de sentir tanto. Bueno, pues un àlbum molt complet i en el que trobaràs coses tan distintes com este o el Baby Wow amb Jude Line i Rusowski, que també és tot un èxit.
1: Blue Radio Chella. Cada día. Más cerca de ti. Blue Radio Chella. Llenamos tu vida de música. You are the beat. De

Centre de València, amb màximes per damunt dels 35 a 36 graus. Núvols en veurem pocs. Només a la zona de costa del sud de la comunitat seran un poc més compactes, escampant ja al migdia i tornant a visitar-nos de cara a la pròxima nit i matinada. Més calor en farà encara demà divendres, en pujar tant les mínimes com les màximes. I per més extensos els avisos per calor, amb màximes que voldran apropar-se als 40 graus a les terres de l'interior. La nuvolositat serà escassa i sempre més present a la costa que a l'interior. I sol i calor per al primer cap de setmana del setembre. I pocs canvis per començar la que ve. Bueno, pues sí, es el resumen. Sol y calor. Temperatures que dia a dia pareix que són més altes, eh? Avui la màxima prevista a Xàtiva, 35 graus. Demà divendres en seran 37. Dissabte, 38. I per a la pròxima setmana, si no canviem, pues estarem parlant novament dels 40 a 41 graus en els termòmetres. Alcancem ja les 10 en qüestió de segons. Fem el canvi d'hora i continuem informant-nos. Com a cada hora en punt, en companyia de Ricardo Chafero. I en els matins de Blum, amb el patrocini de Conjunt.

coincides en el número uno. Ahí está La Graciosa, Quevedo y Elvis Crespo. En el 2 de Les Mies Venudes, Quevedo y Nueva Línea, Al Golpito. Y completa el podium, Karol G, Chudelain y Rusowski, Amel, Baby Wow. Mies Cançons Venudes, en el 4 de este top 10, de lejitos. En el Sinte Nimel de Patito Am, Ana Mena y Lola Índigo. En el 6, el Dai Dai de Shakira. En el 7 está el Dichabate. En el 8, Superestrella de Aitana. En el 9 están con Epi, After. Y en el número 10, el tema de Anuel AA, Las Más Bonitas. Estes són les cançons més venudes en l'última setmana. Si t'apetís alguna d'estes, aprofita i te la demanes, perquè comença ja 100% peticions. Obrim edició del dijous 3 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. Des d'ara fins les 2, són 4 hores per a nosaltres.

0: posem a la teua disposició el WhatsApp i també pots telefonar. I del patrocini, com sempre, s'encarregaran Grupo Innovatormo i el Bar Avenida de Genovés. Aprofite per a recordar el telèfon del Bar Avenida de Genovés. Per si vos fer reserva, 96 222 92 93. Tots els dies, esmorzar, menú diari. I el cap de setmana, també sopars i pizzes per menjar allí o per emportar.
1: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.
2: Blu Radio Chella. Más música de la que puedes imaginar. 90.2 y BluRadioFM.es. Marca tu estilo musical. Y escucha Blu Radio Online. www.bluradiofm.es.

la seva terra i de les seues arrels. Com ahir estan estos Shakira i Belén, estos dos colombians, que estan compartint el Algo Tu. I seguís el seu consell, eh? La vida, que fluya, deixa-la. No intentes controlar-la perquè no pots i no pararà de sorprendre mai. Es que demà de les últimes adquisicions que tenim per a Sim i que volem per a la llista és Passenger.

ritmo, pren el control de la cabina. Amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existe per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que t'ho espero.

0: remixi perquè en l'original només estava Manuel Turizo, però en este hem escoltat també Arles i Adana. I contar-te que en la pròxima hora te vaig a presentar una novetat que ve de la mà d'Estopa, que t'agradarà. No te la perguis en uns minuts. Dos minuts i alcancem les 11. I està que tancar ja esta primera hora. Fem arrels viu, no que este lleva el sol.
1: Hay perros que muerden, cuidado se te comen. Igual de

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: T'està riguent, que t'estigui gent. S'han dissat una sonrisa a la cara. Kiko Veneno i els Estopa. Bueno, pues sí, en el seu rotllo, estan en la seua salsa en este tema que acaben de presentar, que apenas té unes hores, Kiko Veneno compta amb la col·laboració dels Estopa en este tema, Jo i mi manager. Un nou avanç del pròxim àlbum que publicarà el pròxim 6 de novembre. La cançó compta que està escrita per el propi Kiko Veneno, junta a David Muñoz i José Muñoz, i produïda també per Bronquio. Diu això: surgió de manera espontània e instantània. Fue una reacción guasona a la reprimienda paternal de un manager sobre el comportamiento de Kiko Veneno y Estopa en un camerino en el Sant Jordi de Barcelona el 23 de abril de 2022, 3 horas antes del concierto de C. Tangana para presentar El Madrileño. Bueno, pues com ens temiem, esta cançó está basada en un fet real, Estaven ellos en el camerino a saber que estaven fent quan el manager es va cridar l'atenció. Bueno, pues així van a ser esta nova cançó. Segur que serà tot un hit. Volem este tema per a la llista, Volem etiquetar-la ja com a candidata. Que tinga sort. Només van entre les 9

abans que si t'apetia algun tema del record que el podies demanar o algun que t'hagi amenitzat o hagi format part de la banda sonora d'aquest estiu. Bueno, pues com a banda sonora nostra, Taylor Swift i Ophelia, Naina i la fúmiga i no se ballar, i com no, Vele i no tiene sentido. Imprescindibles en aquest estiu de 2026. I tinc per a un missatge que me demana els Mana. Anem a per ells.

0: Teu Radio.
1: Però és un missatge que no té dedicatòria, simplement la petició. Esta és la que vol escoltar. Maná i Rayando el Sol.

0: más destacados. En Blue Radio.
1: Més tard que de costum, però no falta mala cita amb el mirador del passatge, menjars per emportar. Així recordem a tot el món que no cal cuinar per a dinar bé. Simplement cal passar després per allí i emportar-se el dinar del dia ja fet. Menjars per emportar, el mirador del passatge. Este animal s'ativa al carrer La Reina 48. I dina bé, i no te compliques.
2: Comidas para llevar. El mirador del pasaje te trae el disco de siempre.
1: Menjars per emportar de qualitat, ho notaràs. Telèfon per a fer comanda: 6635-4633-744. Te recomanen, com sempre, l'arròs al forn. També el guiso de carrillada i el de codillo, que t'encantarà. Tu passes per allí, mires i el que t'apetis

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 4633 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Deja fuera los complejos y báilate esto. En Blue Radio.

0: tus mejores recuerdos en la sintonía de Blue Radio. Radio 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
1: Daddy Yankee, que acompañaba a Bizarrap en la seva sessió número 66. I tenim per a su missatge que proposa una de Antonio Orozco. Què tal està?

llista, però el tenim molt baixet, ocupa les últimes posicions. Si no remunta, acabarà caiguent-se i acabarà de deixar de ser important. Ja no sonarà tant. Abraham, Mateo i Lurra amb l'últim baile. Per això, si t'agrada, recorda que pots tirar-li una mà, pots votar per ell a través de la web amb www.bluradiofm.es. De tant en tant, visita la nostra web i si és una visita diària,

Tisión, ahí está Venom, Duran Duran. Muy el nombre de esta banda aparece a la prensa. ¿Sabes por qué? Bueno, pues porque Venom a España. Atención, nostálgicos de los 80, porque tenemos a Duran Duran de regreso. Tornen a España, ho faran a Madrid 21 anys després de la seva última actuació a la capital i ho faran en un únic concert al país. La cita serà el pròxim divendres 6 de novembre al Movistar Arena de Madrid. Faran des de la seva gira Free Love Love Tour i precisament és avui quan se posen a la venda les entrades. Ja estan disponibles des de les 12 del migdia. La banda plega a més amb música nova, ja que este any va presentar Free to Love, una cançó gravada per Neil Rogers, un col·laborador històric del grup que ja va estar darrere de la famosa barreja de The Reflex. I per suposat, en Madrid no faltaran els seus grans himnes, com este que hem recordat, el Hungry Like the Wolf, o The Reflex, Save a Prayer, o el Ordinary Wolf. Més de 4 dècades després dels seus inicis, Simon Le Bon, Neil Rhodes, John Taylor i Roger Taylor se puxen novament als escenaris espanyols. Recorda, el 6 de novembre a Madrid. Si eres fan, tens que anar sí o sí, ja estàs arreglant-te-ho.

0: I atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran. Ens vegem al Barco.
1: Se nos va de las manos. 100% passió per la música.

0: Siamel, el Nueva York. Diu el missatge que el demana. Este per a la Sandro, per a tu, per a mi, per a tots, de part de la reina del Sàhara.
1: Blue Radio.
2: Este es tu verano.
0: Però que poquet que li queda este el nostre estiu. Veritat, ja dies, eh? Ja també un poc de ganes de que se vagi acabant.

i Dani Martín. Remis a càrrec d'un bon amic de Dani Martín, de DJ Nano, un dels DJs més importants del nostre país. Tots em confien en ell quan volen revisar algun dels seus vells èxits i sempre queden encantats, és el cas. I col·laboració entre Efecto Pasillo, Benja Torres i Totel. Anem a quedar-nos amb este i jo t'encontrem. Escoltem esta i el que trobarem serà la una.

rabiosa actualitat. Tu pensaràs, però si això ja té anys. Bueno, pues sí, però torna a estar d'actualitat. Per què? Bueno, pues perquè la gent està tornant a les seues sessions d'entrenament, a les seues rutines, al seu dia a dia. I quan publica en TikTok, pues està gastant esta cançó. El training session. Dua Lipa. Bueno, pues 3 anys després de la seua publicació original, pues ara torna a ser tendència al nostre país, no només a Espanya, sinó a nivell mundial.

Que tingueu molt bona vesprada i fins demà. Ja sabeu, en seguida, Àlex el fa amb el Tendido Pop. I avui tanquem amb Amaral, sonant des de la llista No quiero más canciones tristes.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i se passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozón Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
2: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.

Tensió, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existe per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlarem.

Ràdio, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlem.

Atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlarà.

0: Vamos.
1: Asesor. Referencia Dance.
2: Qui ha dit que s'han acabat les vacances?

amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: www.mp3utopia.co.uk because I'm a geezer, and I.
1: Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.